Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 50%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 46%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 50%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 47%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 53%.

0: também.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

0: A les 6 del matí han entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen en una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Un Donald Trump que rebaixa expectatives per l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, l'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya. I nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen les tasques per reomplir i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i en continua investigant les causes. Incredulitat del Partit Popular i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, que defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros, que li van trobar són un regal de cortesia. Ha quedat aprovat al Congrés el primer tràmit de la llei que contempla la condonació dels 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. I en cultura, divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, i a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival. A Barcelona es vibrarà també amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
1: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El maillot groc segueix sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a 2:15.
0: I ens queda el temps, matí càlid, amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al mig.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus. I una humitat del 51%.

Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc, el punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident.

0: Montcada, Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers, entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. A aquesta hora també retards d'uns 30 minuts a les línies RL4, R13 i R14. Recordem, com ara explicaves, que des de dilluns al vespre a l'R13 i a l'R14 tampoc hi ha trens entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
1: Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Washington ho justifica pel fet que els afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis de la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat fins i tot al sud de Catalunya. I a França, el president Emmanuel Macron demana ajuda a la Unió Europea per disposar de més mitjans aeris per combatre els incendis forestals. Dos focs que cremen sense control als departaments atlàntics de la Gironda i les Landes han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Incredulitat del PP i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'1 milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia. I la comèdia espanyola 3 de Mas és un dels nous títols que arriben aquesta setmana als cinemes. També hi trobem la francesa El Sueño Americano, l'argentina El Mensaje o la pel·lícula de terror Saciable.
2: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham, fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 49%.

Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre DIF assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, acumulen afectacions també pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. El govern espanyol declara l'emergència d'interès nacional per dos incendis forestals a la Comunitat de Madrid i un tercer a Àvila, que continuen actius, i assumeix el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per aquests tres focs. A aquesta hora, el president espanyol Pedro Sánchez presideix la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència. El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei

0: per vincles familiars. I l'Ajuntament de Lleida instal·la radars mòbils a la Rambla, on el dia 1 de juliol un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació. La Guàrdia Urbana manté que l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit fixat dels 20 km per hora. I divendres d'arrencada de festivals musicals, als Pirineus, amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa. 128 quilòmetres de muntanya amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Huez, de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Maiar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.
0: Ens queda el titular del temps, calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb pols sahariana i xafogó a la costa, i tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 37%.

Espanya demana ajuda a la Unió Europea per apagar els incendis forestals que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Grècia ha confirmat que enviarà 2 avions. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional per aquests focs.

El govern i els comuns busquen incrementar uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest objectiu impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat, entre les quals reconvertir oficines o hotels en habitatges de protecció oficial. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. Nou atac d'Ucraïna, el tercer des de dissabte contra el conegut com l'Amazon rus, l'empresa Bilberries. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra instal·lacions de la gran plataforma de comerç en línia. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, acusa la companyia d'emmagatzemar material militar per l'exèrcit rus. L'Iran amenaça d'ampliar la resposta als atacs dels Estats Units a països que donin qualsevol tipus de suport a l'exèrcit nord-americà. Washington

0: Extremadura un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès. La seva absència es va descobrir el febrer passat. Des d'un primer moment es va sospitar que es podria haver amagat a Badajoz per vincles familiars.
1: Esports. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa a porta tancada. No el jugarà Frenkie de Jong, que estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. El Tour de França avui es disputa la 19a i en penúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim del Duès de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogačar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Pau Labadosa, per la seva banda, juga contra Maier Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 24%.

El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. El govern confia que demà es pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, interromput per l'aparició de l'esvoranc de Montcada i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis, mentre en paral·lel continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. I continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. Les condicions meteorològiques fan preveure un dia complicat i preocupa que els incendis puguin confluir. 4 avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. El govern demana al Tribunal de Comptes que amnistiï Puigdemont, Mas i Junqueras per la causa de les despeses del procés. En un escrit enviat aquest matí, l'executiu d'Illa vol que se'ls apliqui l'oblit judicial de manera immediata i que retorni l'aval milionari avançat per l'Institut Català de Finances. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. L'Hospital Vall d'Hebron practica el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH. Una intervenció molt poc habitual a Europa, just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició per a pacients amb VIH, vigent des de l'any 1987. La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Asp al Segrià l'any 2017. Un canvi legislatiu aprovat pel govern permet que el departament se'n faci càrrec. Els dos agents van morir per trets d'un caçador sense llicència. I Palma acull una nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el certamen que també es pot seguir a Filmin. S'hi projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació

0: quart d'una. Pablo Lavadosa, per la seva banda, juga contra Mayer Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a 2:15.
1: I el temps, avui assolellat al matí, mitja nuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé les temperatures baixaran entre 2 i 4 graus respecte. I es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, al massís del Port i també entre la Conca de Barberà i les Garrigues, amb alguna pedregada i possibles ventades fortes.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 24%.

Un error en la mostra fa incomparables els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que avalua el nivell dels estudiants. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos quan l'OCDE posa un topall del 5%. El Departament d'Educació ha obert una investigació. S'allarga el degoteig del retorn a casa dels veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. La setmana que ve podran tornar els d'un altre edifici i la següent, un altre. Hi haurà un 40% d'afectats que encara hauran d'esperar. Els tècnics descarten esquerdes estructurals als habitatges. El govern confia, mentrestant, que demà pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, interromput per l'aparició d'un altre esvoranc, en aquest cas a Montcada i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis, mentre en paral·lel continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. Continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. Les condicions meteorològiques fan preveure un dia complicat i preocupa que els incendis s'acabin unint. Quatre avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. El govern i els comuns busquen incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest objectiu impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat. Entre aquestes mesures hi ha la de reconvertir oficines o hotels. El govern aplicarà restriccions als camions a la P7 durant el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost. La mobilitat és una de les derivades que més amoïnen per l'acumulació de gent a les zones principals on es podrà seguir l'experiència astronòmica. Hi haurà un reforç de 700 agents policials i es repartiran 150.000 ulleres per poder mirar l'eclipsi. Almenys 11 morts a Rússia i 5 a Ucraïna en els últims atacs creuats. Moscou ataca Kiev i l'exèrcit ucraïnès reforça l'ofensiva contra l'empresa russa Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, a qui acusa de subministrar material militar a l'exèrcit del Kremlin. I Balaguer a la Noguera ha acollit aquest matí l'acte de comiat de l'escriptor Josep Vallverdú. Va morir dimarts als 103 anys. Una cerimònia on s'ha tornat a lloar el seu llegat i la seva vàlua humana. S'han recitat versos de Carles Riba que ell mateix havia triat.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 20%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir mobles, que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Indigo, De La Rose i Omar Courtouz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi. I l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
1: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
0: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
2: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
0: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
3: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
5: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest, ben segur, que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
4: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
6: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
4: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
3: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
4: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
7: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
4: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
3: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
8: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
3: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent finalment podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein.

0: número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
2: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
3: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
5: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
6: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
4: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
8: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
7: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
9: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una cinquantena de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
10: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
9: El pla corresponsable, és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
11: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
12: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
13: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
12: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
1: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
1: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
0: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
1: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
0: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
1: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
0: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
1: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. El centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
0: I és moment per a la informació cultural.

0: Avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos, pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, estos partidos exigentes, meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el Centre d'Esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com en l'administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge, 8:45 p.m, contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: El diccionari Termcat.
11: 40 anys, 40 paraules.
12: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
8: Glòria Fontova.
13: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
14: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
15: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
16: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH, David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
17: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I per cert que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavís. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
19: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
15: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
19: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
16: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
19: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
21: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
20: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
22: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
20: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada com les que ocuparan aquests dos sinistres.
20: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
23: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones i en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
20: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
24: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
8: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
3: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
17: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
2: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
6: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
5: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació. Ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
7: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa dues setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
9: Dues setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
10: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, dos, missatge de suport, i tres, assentar-nos a la taula amb els quatre ajuntaments, els quatre alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
9: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
12: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
11: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
13: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
25: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
13: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
4: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
14: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
4: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Marc Kurtz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
15: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
16: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina de recuperar d'alguna manera aquesta música que sonava a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.
15: Aquesta edició del Festival de Jazz explora nous camins d'aquest estil musical i destaca per la forta presència femenina en el cartell, amb actuacions de Gemma Abrià amb Josep Travé, Júlia Planas, Luis Massenger i, per últim, Alberto Burguez amb The Flying Roots. Les actuacions cada divendres a les 10 del vespre al Pati del Xifrer i les entrades a un preu de 15 euros.
0: Amb jazz arribem a la informació esportiva. Ja tenim a l'estudi en Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
18: Bon dia, Marta. Partit a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat avui Arnau Campeny fins al 2027, una temporada. El segon capità disputarà la seva 6a temporada, 6è curs com a escapulat. L'Espanyol, de la seva banda, ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no es jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Escoltem què diu a la prèvia el jugador blanc i blau Urco.
19: Con ganas de jugar ya el partido de mañana y seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero. El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad y lo que nos dice siempre. Durante la semana trabajamos mucho el aspecto físico y bueno, pues para llegar lo mejor a los partidos de pretemporada y para ir poco a poco entonándonos para el primer partido de liga.
18: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol ve de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
3: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa, crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
18: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El kit de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5ª plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de superioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Informació, proximitat, música...
22: La fórmula...

0: migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat que el govern i els comuns han pactat accelerar la construcció d'habitatge protegit amb un pla que preveu, entre altres coses, aixecar noves plantes, dividir mobles o reconvertir oficines i comerços en habitatges. Amb aquest pla per l'habitatge protegit, la Generalitat creu que s'incrementaran uns 20.000 pisos l'oferta per tal que es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat a Catalunya. Tots els habitatges que sorgeixen amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguers de temporada, en lloguers d'habitacions o en lloguers d'ús turístic. També ens hem fixat en els incendis que cremen descontrolats a França i a la Comunitat de Madrid. El govern espanyol ha agafat el control de l'operatiu d'extinció dels focs a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso, i alhora la Moncloa ha demanat ajuda a Europa, igual que ho ha fet França. Els focs a Madrid ja han cremat més de 15.000 hectàrees i hi ha 19.000 persones desallotjades. I ens hem fet ressò de les proves PISA que es van fer a Catalunya el curs passat perquè l'OCDE ha dit que no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen i per això les ha desestimat. La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos a la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya a migdia. Ara què més podem afegir, Natàlia Ramon?
1: Doncs que el Tribunal Suprem acaba d'amnistiar l'expresident del Parlament, el republicà Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura. Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los ara fa 2 anys i no ha estat fins ara quan la sala on hi ha el magistrat Manuel Marchena ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a demanar disculpes als veïns afectats per l'esvoranc del Putxet, del barri del Putxet. Ho ha fet el ple municipal en resposta al líder del Partit Popular, Daniel Sidera. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bona tarda.
2: Bona tarda. Estira i arronsa entre Jaume Collboni i Daniel Sidera per la gestió del consistori en la crisi de l'esvoranc del Putxet provocat per les obres de la línia 9 del metro. D'entrada, l'alcalde ha tornat a demanar disculpes als veïns i comerciants i ha reiterat que el seu govern s'ha posat al costat dels uns i dels altres amb informació, orientació i ajuts. Per la seva banda, el líder dels populars ha acusat la regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, de saber que havien aparegut esquerdes i que s'havia enfonsat alguna vorera.
3: Está diciendo que durante 19 días la concejal del distrito conocía unas alertas de los vecinos sobre la seguridad de su barrio y esa información nunca llegó al alcalde de Barcelona. ¿Está dispuesto, señor alcalde, a depurar responsabilidades políticas por esta absoluta falta de previsión por parte de su gobierno municipal?
4: El Partit Popular no és el partit més exemplar pel que fa a les gestions de crisis. I, per tant, d'entrada, lliçons ni una. Lliçons ni una. Ni a València, ni a Madrid, ni a Castella. Lliçons ni una.
2: Collboni ha acabat la seva intervenció convidant Sirera a parlar amb els veïns i comerciants que, segons diu, aplaudeixen la gestió del seu govern tant en la crisi del Putxet com la de Vallbona o Sants.
1: L'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea s'espolsa les responsabilitats per la fallida al desembre del 2011. En la declaració...
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 18%.

0: info.
1: Les 4, bona tarda. El Tribunal Suprem aplica per primer cop l'amnistia. Ho fa en els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. El govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. També es podran fer remuntades d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Continuen fora de control els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, que ja han cremat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema Àvila, cosa que convertiria els tres focs inicials en un de sol. Tres setmanes després de l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 al barri del Putxet a Barcelona, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern preveu que la setmana que ve es pugui tornar a habilitar dos blocs més dels que es van haver de desallotjar. Les últimes proves PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tant alumnes amb necessitats educatives especials. Israel llança una operació militar a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha estat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus a la zona. Les dues parts s'acusen mútuament de l'inici de l'incident. Última adeu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns han mostrat l'estima que tenien per l'escriptor. Vallverdú deixa 4 obres inèdites, una d'inacabada. Ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida espera ampliar el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
2: Esports.
3: El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa a porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaurana l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la de Tyrese Martin, que signa per un any. I el Tour de França està ara mateix en disputa la 19a i antepenúltima etapa en final a Alp d'Huez. Ara mateix una mica més de 50 quilòmetres pel final d'etapa. Els escapats tenen uns 4 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
1: Temperatura molt alta aquesta tarda, si bé baixa entre 2 i 4 graus respecte a les màximes d'ahir. Risc de tronades fortes i ventades a l'Alt Pirineu, al voltant de la Conca de Barberà i als ports amb algunes calamarsades. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i en perill de temperatures intenses i pedregades.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
2: 3CAT Info.
1: Comencem. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura, Roger Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Camp de Pedrós, que estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los fa 2 anys i no ha sigut fins ara quan la sala, on hi ha el magistrat Manuel Marchena, ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. És el primer cop que el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 14%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
2: Doncs ara mateix comença a haver-hi concentració força, que ja es veu força, de vehicles a Tàrrega en tots els sentits per la protesta del sector de la pagesia que preveu el tall de la carretera a partir d'ara, a partir de les 5. També hi ha concentracions habituals de divendres a la tarda a la P7 de Sant Cugat del Vallès a Martorell i a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, a Vilafranca del Penedès en sentit nord i de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers també en sentit nord.
1: El Tribunal Suprem aplica per primera vegada de manera completa l'amnistia en els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la Mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. El govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat a la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. També es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Continuen fora de control els incendis que cremen a la Comunitat de Madrid i Àvila. Ja han devastat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que cremé a Àvila, cosa que convertiria els tres incendis inicials en un de sol. Tres setmanes després de l'esvoranc produït per les obres de l'L9 al barri del Putxet a Barcelona, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern preveu que la setmana vinent puguin tornar a habitar dos blocs més del que ja es van haver de desallotjar. Israel llança una operació militar a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha sigut a tocar d'un dels assentaments de colons jueus a la zona. Les dues parts s'acusen mútuament de l'inici de la violència. L'Hospital Vall d'Hebron fa el primer trasplantament a tot l'estat entre dues persones amb VIH. Ara just fa un any que es va aprovar la normativa que autoritza aquest tipus d'intervenció i que permet que aquestes persones puguin donar òrgans. La mesura també permetrà reduir les llistes d'espera. Comença a sonar l'Empordà Music Festival, que durant 2 dies proposa 12 hores de música en directe des de les 5 de la tarda fins les 5 de la matinada. Per la Bisbal d'Empordà hi seran, entre altres, La Gossa Sorda, Joan Dausà, Nena de Conte, Ginestà o Figa Flowers.
3: Esports.
4: En marxa la 19a etapa del Tour de França en final a Alp d'Huez. Ara mateix queden 10 quilòmetres i mig pel final de l'etapa, però Tadej Pogacar ja ha atacat i marxat en solitari buscant els escapats, els que té a 2 minuts i mig d'avantatge. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa, porta tancada. Podrien tenir els primers minuts el nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la del nord-americà Tyler.
5: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 16%.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari endavant.
2: Doncs continua tallada la C14 al seu pas per Tàrrega en tots dos sentits per la protesta del sector de la pagesia. Això afecta, a més de la C14, la sortida 507 de l'A2 i també l'N2 al seu pas per Tàrrega. I a banda d'això, les retencions habituals dels divendres a la tarda a la P7 de Sant Cugat, del Vallès a Castellbisbal i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud. Però, sobretot per un accident, hi ha un carril tallat a Vilafranca del Penedès en sentit nord. També a la P7 de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord i a Llinars en el mateix sentit. També hem de parlar de la C32, que porta força congestió de Montgat a Taià i fins i tot a Cabrera de Mar en sentit nord.
1: El Tribunal Suprem aplica per primer cop i de manera completa l'amnistia i ho fan els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi a les Gavarres. El foc, que va començar el 3 de juliol, va cremar més de 2.000 hectàrees. Continuen fora de control els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, que ja han cremat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc de que les flames també s'uneixin amb el foc que crema Àvila, cosa que convertiria els tres focs inicials en un de sol. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. El govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció als pròxims 4 anys. També es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Un treballador ha mort avui a les obres del Camp Nou en el primer accident laboral mortal de la construcció del nou estadi. L'operari ha rebut un cop mentre treballava i els serveis d'emergència no han pogut evitar que morís. Israel llança una operació militar a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha estat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus a la zona. Les dues parts s'acusen mútuament de l'inici de la violència. Últim adéu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns han mostrat l'estima que tenien per l'escriptor. Vallverdú deixa 4 obres inèdites, una d'inacabada. Ara es treballarà per poder-les publicar mentre la Universitat de Lleida espera ampliar el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
0: Esports.
3: 5a victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa en final a Alp d'Huez. L'eslové encara és més líder de la general. El Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la de Tyrese Martin, que signa per un any. I el Barça juga aquest vespre el seu primer amistós de pretemporada a partir de les 8 contra l'Europa i a porta tancada, on Karim Adeyemi podria tenir els seus primers minuts.
1: Avui la calor ha afluixat una mica, tret de la Vall d'Aran, que el vent del sud ha disparat el termòmetre. Continuarem amb el cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu i litoral i prelitoral sud, amb alguns ruixats i tronades localment intensos. Cap al cap de setmana, menys calorós, fresc al Pirineu i en perill de tempestes intenses i pedregades.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 17%.

0: Bona tarda a les 7. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs roda, doncs, com és normal, un divendres a la tarda. A l'AP7 hi ha retencions de Castellbisbal a Gelida i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A més, hi ha força retencions al punt de confluència de la C35 amb la C65 a Llagostera cap a la costa, a la C32 de Castelldefels a Sitges i també la costa del Baix Maresme en sentit nord i les rondes barcelonines. A tot això, afegim que continua el tall de la C14 a Tàrrega en tots dos sentits.
0: El Tribunal Suprem aplica per primera vegada de manera completa l'amnistia. Ho fa als casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la Mesa. Aquestes persones estaven acusades de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. L'incendi forestal que crema a la Serra de Roques, Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà, està creixent i supera ja les 30 hectàrees cremades. El foc afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, un foc que va començar el dia 3 i que va cremar més de 2.000 hectàrees. Continuen fora de control els focs que cremen a la Comunitat de Madrid i d'Àvila i que ja han devastat més de 15.000 hectàrees i obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila, cosa que convertiria tots tres incendis en un de sol. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error a la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. Govern i Comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així es vol implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. També es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles, densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Un treballador ha mort avui a les obres del nou Camp Nou, en el primer accident laboral mortal de la construcció del nou estadi. L'operari ha rebut un cop al camp mentre treballava. Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. Tret de sortida avui al Dansanau, al Festival de Cultures del Pirineu. Arriba la seva 35a edició. La d'aquest any comença aquesta nit amb Sonoma, de la prestigiosa companyia La Veronal.
2: Esports.
3: 5a victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. S'ha imposat a la 19a etapa en final a Alpe d'Huez. L'eslovè encara és més líder de la general. El Barça juga aquest vespre a les 8 contra l'Europa a porta tancada el primer amistós de la temporada, on podria debutar Karim Adeyemi. El Gamper serà el 19 d'agost contra l'Al-Ahly egipci. I bomba a l'NBA. LeBron James fitxa pels Sixers de Filadèlfia. L'alé de 41 anys busca el seu 5è anell de campió.
4: Informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 19%.

0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia per primera vegada. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: L'ha aplicat a 8 condemnats per desobediència i desordres públics, entre els quals l'expresident del Parlament, Roger Torrent. És la primera decisió del Tribunal Suprem després de les sentències del TJUE i també després del recordatori de la Comissió Europea als jutges espanyols que han de respectar les seves decisions. A aquesta hora, la preocupació és màxima pels incendis de Madrid i Àvila, que estan a punt de convertir-se en un de sol. Hi ha 55.000 persones entre evacuats i confinats i s'han cremat més de 15.000 hectàrees. La Moncloa ha demanat el suport de Brussel·les. També creix aquí l'incendi d'alta muntanya que crema a la serra de Roques Codolles, al terme de Ferrera. Això és el Pallars Sobirà. La zona és de molt difícil accés. Serà clau també el temps en les pròximes hores. De seguida buscarem un titular amb la Gemma Puig. En aquest Catalunya Vespre també us explicarem que el govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar, diuen, temporalment en zones residencials que estiguin molt tensionades. I ens preguntarem en els pròxims minuts què ha passat perquè Catalunya no pugui ser avaluada aquest any a les proves PISA que avaluen el nivell dels alumnes. L'OCDE no ha admès la mostra que ha presentat a Educació perquè s'han exclòs fins a un 23% d'alumnes quan només es permet descartar un 5% dels elegits i sempre per motius justificats. En parlarem amb Francesc Padró, que és codirector de l'Anuari de l'Educació de l'any 2026 i també extreballador de l'OCDE. Abans dels esports, avui ha mort un treballador de les obres del Camp Nou d'un fort cop al cap. Ara les obres estan centrades en la construcció de la coberta i s'estan investigant exactament les circumstàncies d'aquesta mort. David Tubac, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Esportivament parlant, quin titular destaquem a aquesta hora?
2: Doncs que el Barça precisament juga ara el seu primer vistós de la pretemporada. És un duel a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa. Un Barça que d'entrada jugarà amb quatre futbolistes del primer equip al seu 11 titular. Són, d'una banda, Stensne a la porteria, Christensen i Gerard Martín a la defensa i Bardaggi a la davantera.
0: Gràcies, David. Busquem un titular del temps perquè venen alguns canvis. Gemma Puig, bona tarda.
3: Doncs sí, tindrem un cap de setmana amb canvi de temps i també amb canvi de temperatura i ho anirem notant. Aquesta propera nit i matinada ja es notarà una mica, però sobretot es farà evident aquest descens de la temperatura dissabte i diumenge. Passarem d'aquestes màximes que avui han tornat a arribar als 40 graus. Demà els valors més alts 36, 37 al Camp de Tarragona, però la majoria de comarques baixaran i força. Diumenge encara baixaran una miqueta més. Estem parlant de màximes entre els 34, 33, 34 graus, però sens dubte també haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i les tempestes que poden ser localment fortes tant dissabte com diumenge.
0: I també un apunt del trànsit a aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
4: Bona tarda, doncs continua tallada la C14 a Tàrrega en tots dos sentits per la protesta del sector de la pagesia. Aquesta protesta també afecta altres carreteres, la 2 a la sortida 507 i també l'N2. I a banda d'això hem de dir que com un divendres a la tarda, doncs força afluència de cotxes a la P7, a Vilafranca del Penedès en sentit sud i de Montornès del Vallès a la Roca i també a Llinars en sentit nord. També, sobretot, una línia vermellíssima a la C32, la línia del Baix Maresme entre Montgat i Cabrera de Mar per un accident que talla...
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de
7: 30 graus
6: i una humitat del 21%.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
9: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema que forma part d'una de les 6 cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del BJ. Tot i ser nova per al gran públic de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew Dong, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose, ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó que es diu Dependent i que formarà part d'un nou disc i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú. És una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Vas i tornes, aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment quan només tenia 12 anys en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó que es diu Fluence.

wanna be fluent. Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i ara mateix per escoltar a Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català, acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari la Ludwig Band, i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

0: One more.
1: I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació o d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-jockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de l'amor, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor. Aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic, és molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay, es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, al Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum, titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Ivette Nadal, Pedres, ocells i flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda. Es van formar l'any 2001 i la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó, que es va publicar fa ben poquets dies, és el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User's Guide to Being Human, prevista per el 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda Descript.

The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup, que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana, posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro, és una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul com Aretha Franklin i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquest estrena. Santa aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 23%.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts als Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Ugagimon.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: La fill d'Ugagimon, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics, llegendaris 9-2 de pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorp és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Ugagimon l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill d'Ugagimon de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i es refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Marie, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpice de Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Marie assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Maggie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Maggie és la filla del capità Robert i una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare, i en aquest moment el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldat francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i una famosa i arriscada camatina a més amic, el jour de fête, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magí per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marí davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marí s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marí i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als Moments d'Òpera. A l'inici del segon acte de la Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Marie, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa 3 mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Marie, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Marie a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

Però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena en la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magí i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magí i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magí, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: entren en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Magui no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magui davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magui, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magui i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Magui es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Magui, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera doncs acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut à la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Finalitza 37 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 37%.

Sven.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 40%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

something I must do.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 43%.

Johnny. La gente está muy...